0: Ay, això no són espanyol, ma do, allò de dir s'aira, d'obri avant que comencem un te de xaminella. Més nom, Livio Fofa, se jo vegin bundi.
1: RTR, de la damau a la s'aira.